0: Cero Requena, Dani Rodrigo.
1: Segons ha pogut saber Onda Cero Requena, la Guàrdia Civil investiga un presumpte apunyalament ocorregut dissabte passat a Requena, en el qual un home hauria resultat ferit per arma blanca. Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil, l'home d'uns 55 anys hauria patit diverses ferides per arma blanca i roman ingressat en pronòstic reservat. Una dona d'uns 47 anys estaria presumptament relacionada amb els fets. Les circumstàncies en les quals es va produir l'agressió continuen sota investigació i de moment no han transcendit públicament més detalls sobre el desenrotllament dels fets ni sobre el possible mòbil. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per esclarir l'ocorregut.
0: El govern destina cada any 56,2 milions per a reforçar la comprensió lectora i les comunitats autònomes són les encarregades d'executar aquests fons. Doncs bé, la Comunitat Valenciana, juntament amb Andalusia, són dos de les regions amb més recursos transferits, tot i que, com estem contant estos dies, la comunitat, que percebrà 6,46 milions d'euros, està a la cua de l'informe PISA 2025. Ramon Pérez.
2: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, s'ha referit avui de nou a este informe i també a preguntes dels mitjans de comunicació a les manifestacions educatives del dissabte a València, Alacant i Castelló de la Plana. Sobre PISA, ha dit que abans de conèixer els resultats, el seu consell ja havia augmentat les hores lectives de matemàtica tant a primària com a secundària i de les manifestacions que les respecta.
3: Jo sempre mostro molt respecte per a aquelles persones que reivindiquen qualsevol millora. El que poden estar tranquil·les, perquè este govern és un govern compromès en l'educació. Hem presentat el pla més ambiciós de tota Espanya en millorar les condicions educatives dels mestres, dels professors. Per supost que té problemes l'educació, sols ja que veuré la mala gestió que ha fet el Botànic per tindre els resultats que hem tingut en l'informe PISA.
0: El president Juan Fran Pérez Llorca del Partit Popular veu amb preocupació, ha dit també avui, que l'agència antifrau estiga investigant una ajuda directa de 80.000 euros de l'anterior Consell del Botànic per al Congrés Confederal d'UGT que es va celebrar en 2021 a València. Declaracions del cap del Consell en una visita a l'Ajuntament de Crevillent i a preguntes dels mitjans.
4: Pérez Llorca assegura que la Generalitat traslladarà tots els expedients.
3: Un congreso donde, pues mira, allí desfiló el señor Ábalos en todo, con todo su esplendor y resulta que ese tipo de subvenciones que estaban dando a dedo tenían informes de la abogacía de la Generalitat que decían que no se podían dar. Por lo tanto, lo miro con cierta preocupación, con bastante preocupación.
4: Els socialistes valencians diuen estar tranquils i convençuts, assenyala el síndic José Muñoz que tot es va fer conforme a la llei.
5: Yo creo que Antifraude está bien que investigue. Ahora, espero que sea ecuánime, porque las últimas investigaciones de Antifraude, tanto con la pareja de Pérez Llorca como otras cuestiones del Partido Popular, tampoco han llegado a gran puerto, ¿no? Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
4: Fons d'UGT consultades per Onda Cero assenyalen que enviaran un comunicat en les pròximes hores.
0: Mentrestant, el síndic de Compromís, Jaume Aldoví, ha carregat avui contra el president per la seva gestió al capdavant del Consell.
2: Una gestió, segons Aldoví, marcada pel fet que encara no hagi sigut confirmat com a candidat del seu partit, el PP, per a les pròximes eleccions.
6: És que no tenim un president, tenim un aspirant. Tenim un aspirant al dedazo de Feijóo. Com que no tenim un president, això es nota en la seva funció, així en les Corts i en el carrer.
2: Però tampoc està encara confirmada oficialment la seva candidatura, la de Joan Baldoví, i per a això se li ha preguntat avui també i esta ha sigut la seva resposta.
6: Serà un formalisme, però és evident que el candidat a la presidència de la Generalitat serà la persona que està ací ostentant la sindicatura del grup de Compromís. A mi, els meus sí que diuen que me volen per a president i a ells, els seus, no li diuen ni a ell què fas.
2: I els populars valencians han respost Joan Baldoví, com dèiem, després de criticar que el president Pérez Llorca no hagi sigut confirmat encara com a candidat del PP. Nando Pastor, síndic dels populars a les Corts.
7: Yo creo que Baldoví es un ingenuo, porque a los candidatos autonómicos del Partido Popular en España los ratifica Génova. A él, si no me equivoco, lo tiene que ratificar un patiburrillo de siglas, un amasijo de egos de izquierda, pues no sé, desde Iniciativa, MES, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña.
0: La Generalitat ha iniciat els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Calderona, que va començar el passat 20 d'agost a Segorbe i es va estendre fins a Gàtova. La primera fase compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Recordem que el foc va afectar 597 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Juanjo Tobar.
1: Les actuacions inclouen la retirada i el tractament de la vegetació cremada, la recuperació de camins i pistes forestals i mesures per frenar l'erosió. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, també destaca el problema en els terrenys de propietat privada.
8: Tenim que esperar, com sempre, una primera reacció natural dels terrenys. Tornem a tindre altra vegada la dificultat

0: constat de que gran part de la superfície afectada és de terreny de titularitat privat i això comporta un afegit de complicació que anem a veure si també a nivell legislatiu ja estem treballant.
1: En fases posteriors es preveuen

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estem? Esperem que molt bé. Quan són les 2:30 i fins les 3 de la vesprada, ja saben, en este espai de ràdio, compartim mitja horeta per a contar-los coses interessants, per a ficar-nos al corrent de l'actualitat informativa i pues sobretot el que passa a la Comunitat Valenciana. Avui és dilluns de Onda Trending i d'analitzar certes tendències. Amira Fernández, bona vesprada i benvinguda de nou.
2: Hola, chicas, ¿cómo estáis?
1: Molt bé, anem a avançar amb un titular, poquito. El que és el Onda Trending d'este dilluns.
2: A ver, vamos a hablar, el titular és Intoxicadas, porque es lo que estamos y nos lo ha demostrado, ¿qué serie? Off Campus.
1: Una serie que està molt de moda.
2: Me la recomendaste tú, ya sí. Que mala hora, porque ahora mi vida es eso. Entonces vamos a ir hablando de la serie y viendo pues esas relaciones tóxicas que se nos han vendido y cómo Off Campus pues de repente te vende un amor bonito, sano y que también pues te engancha.
1: Sí, pero a ficarlos en context, es una serie, ¿no?, que tú vas veient com evoluciona sobre la vida d'uns estudiants als Estats Units i tu veus comportaments que tu imagines com poden desembocar, ¿no?, amb una discussió amb ella, de inclús un insult i resta a veure, perquè tot canvia, ¿no?, i és quan ens donem compte de lo intoxicades que hem estat durant molt de temps a través de sèries, pel·lícules o la vida en general, per a pensar que una persona va reaccionar així. Aquí sí que de seguida ho abordem. Andrea Gut, bona vesprada.
3: Bona vesprada, que bé ho has explicat, eh?
1: Hem vingut amb els deures fets per a després poder parlar de tot això.
4: Exactament, sí, ara sí.
1: Ara sí, és que no t'hem escoltat.
4: Sí, no, que t'havia que ho has explicat molt bé, la veritat, tot això, eh?
1: Així que de seguida ens fiquem un poc al corrent, parlem del que és tendència i els fem passar, doncs, una estoneta divertida, entretinguda, no sense lo més important, que és l'actualitat informativa. Núria Moreno, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
1: Anem a parlar d'estos temes quan són les 2:32 minuts del que hem de saber en quant a l'actualitat. Conta.

0: Sí, doncs comencem en successos perquè a Gandia la Policia Nacional ha detingut a un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè d'un any i va compartir també en fòrums pedòfils altres imatges íntimes fetes a la filla menor de la seva parella de 16 anys, tot i que els agents esta xica de 16 anys ha dit que no era conscient de que havia fet aquestes fotos i que pel que sembla a ella no la va agredir sexualment. El detingut està ja a la presó acusat de diversos delictes entre ells de pornografia infantil, com dèiem, i també de revelació de secrets. I els companys d'Onda Cero Requena han pogut saber que la Guàrdia Civil està investigant un presumpte apunyalament a esta localitat. A Requena la víctima seria un home d'uns 55 anys que roman ingressada amb pronòstic reservat. I avui ens hem acostat al sector de l'arròs perquè s'han reunit amb el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, i l'han traslladat la necessitat, diuen, de frenar la importació de l'arròs, perquè diuen si segueix la situació com estarà pot provocar que no planten el proper any. El Consell, per la seva part, s'ha compromès a reclamar al govern central que apliqui les clàusules de salvaguarda per evitar l'entrada de productes a la meitat de preu. Anem a escoltar a Nando Durà de la Unió Llauradora i a José Pascual Fortea de Basatxa pel que fa a la baixada dels preus i de les plagues.
1: Si enguany, com està passant en Sevilla, arriba el mes de maig de l'any que ve i encara tenim l'arròs en el graner, no tindrem diners per fer la collita següent i no podrem ni siquiera treballar les terres i sembrar.
2: De 0,31 cèntim a 0,33, 0,34 cèntim. Si un cost de per quilo d'arròs estem parlant de 0,54 cèntims per quilo en una collita normal, que enguany no tenim una collita normal, tenim una reducció de collita pel tema de cucat i el tema de l'anòxia, doncs al final va acarrear és que abandonem.
0: També demanen els arrossers que es protegisca a nivell europeu les noves varietats d'arròs que van eixint del IVI a l'Institut València d'Investigació Agrícola amb l'objectiu, diuen, d'evitar que es planten fora d'Espanya. I contar també que la Generalitat ha iniciat ja els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Calderona, que recordem va començar el passat 20 d'agost a Segorbe i que es va estendre fins a Gàtova. La primera fase compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. El foc, recordem, va afectar vora 600 hectàrees del parc natural de la Serra Calderona.
3: Doncs per alguna part es comença, esperem que aquesta zona es pugui recuperar quan més millor i el més prompte també. Gràcies, Núria.
0: Fins ara.
3: Vos escoltem esta vesprada la pròxima cita informativa, ja saben, a les 7:20 amb Ramon Pérez. Els ampliem tots estos temes quan són les 2:35 en estos moments. Fem una pauseta, escoltem uns consells i de seguida estem tornant amb l'Onda Trending d'este dilluns, d'esta setmana.
4: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
5: En Comunitat Valenciana en la Onda, Onda Trending.
3: Doncs este capítol és el que fa 68 d'Onda Trending i bé, com avançàvem en l'inici del programa, avui hem decidit parlar de que entre totes les fades, que el castellà té molta més...
6: Ganxo, no?
3: Exactament, més sentit, podem dir, som les intoxicades.
6: Sí, de totes les fades, les intoxicades, somos nosotras.
7: I totes,
6: ¿qué?
7: Totes.
6: Bueno, pues porque al final, lo que has comentado tú antes del programa... que sí que es verdad que, pues ya sea por la mochila, por traumitas, por experiencias, es como que siempre nos ponemos en lo peor. Uh-huh. Y te vas haciendo corazas y vas diciendo o pensando ¿y por qué me ha dicho esto? ¿O por qué me habrá dicho esto otro? Y ya te vas montando tu película. Y es lo que pasa un poco con la serie que vamos a comentar hoy, que, bueno, pues es un tema que ha tenido o tiene enganchados y enganchadas a todas las redes sociales, porque yo no sé vosotras, pero sí, mi Instagram... está loco con Off Campus. Y bueno, y culpa de Begoña, porque la semana pasada que nos tomamos un café o hace dos semanas, me dijo, tienes que ver Off Campus.
7: Y digo, te intoxicó.
6: Y me intoxicó. Claro, me vio tan mal que dijo, voy a curarla.
3: Claro, yo, no per res, perquè ho tenia en ment per el tema de les xarxes socials, que m'havien aparegut molts vídeos després comentant esta sèrie que jo havia vist en estiu, i conversant vaig veure coses que vaig dir-te, és que veure esta sèrie... que ve a trencar un poc aquests estereotips.
7: Exacte.
3: Del que pensem o preveïm que va passar en una sèrie o en una pel·lícula, que generalment totes porten un poc el mateix
6: patron,
3: introducció, no? Nuclear, sí. Desenllaç. Sí. I en este cas, no? En este cas, no. Estàs esperant a que

0: Històries amb accent de poble menut.
1: L'interior de la província de Castelló lluita per mantindre's viu. Municipis xicotets, molt d'ells per davall dels 1.000 habitants, busquen fórmules per a fixar població i generar oportunitats. En este context naix la labor del grup d'acció local Palància Millars, una entitat que agrupa aquestes localitats amb un objectiu clar: impulsar el desenrotllament rural. Sota el lema Rurals en positiu, el grup aposta per canviar el relat enfront de la despoblació, una mirada optimista que posa en valor les oportunitats d'emprendre en el món rural, la qualitat de vida i el contacte directe amb la naturalesa. Un dels exemples és el de Adolfo Aucejo, president del grup d'acció local. Ell viu a Navajas, un municipi de tot just 1.000 habitants, on emprendre no sols és possible, sinó també una opció de futur.
2: Para ir de trabajo a una,

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Educació, amb el balanç de les manifestacions del cap de setmana, crònica política, amb l'inici de l'any electoral, crònica de successos, amb un pederasta detingut a Gandia, informació econòmica en clau agrària, és part del que ens deixa este dilluns 14 de setembre a casa nostra, que és Cap a on la brújula. Apunta ja. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Avui també tractarem de reconstruir les últimes hores a les oficines del València. Serà als esports amb Eduardo Esteve per entendre què és el que està passant una vegada més al club de Mestalla. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem.
2: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Curs escolar nou, mateixes notícies de sempre. La Generalitat respecta les mobilitzacions del professorat valencià que tornava a eixir al carrer este cap de setmana a València, a Alacant i a Castelló de la Plana, manifestacions que arribaren fins i tot als 10.000 assistents. Tot per a insistir en la seva reivindicació d'un ensenyament públic valencià de qualitat. D'igual manera que insistix el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, a defensar la seva gestió i a mostrar el seu respecte cap a eixes demandes de el professorat.
3: Jo sempre mostro molt respecte per a aquelles persones que reivindiquen qualsevol millora. El que poden estar tranquil·les, perquè este govern és un govern compromès en l'educació. Hem presentat el pla més ambiciós de tota Espanya en millorar les condicions educatives dels mestres, dels professors. Per supost que té problemes l'educació. Sols hi ha que veure la mala gestió que ha fet el Botànic per tindre els resultats que han tingut en l'informe PISA.
1: L'Agència Valenciana Antifrau està investigant una ajuda directa que el govern del Botànic, de Partit Socialista i de Compromís, va concedir al sindicat UGT per a un dels seus congressos, 80.000 euros concretament. Una investigació que l'actual Generalitat del PP està aprofitant avui per a criticar els socialistes, encara que tant UGT com el PSPP-PSOE afirmen que tot es va fer d'acord amb la llei i que estan molt tranquils a este respecte. José Muñoz és el síndic socialista a les Corts.
4: Yo creo que Antifraude está bien que investigue. Ahora, espero que sea ecuánime, porque las últimas investigaciones de Antifraude, tanto con la pareja de Pérez Llorca como otras cuestiones del Partido Popular, tampoco han llegado a gran puerto, ¿no? Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
1: Són polèmiques, moviments, acusacions en este inici de curs polític electoral. I això, clar, anirà a més. Joan Baldoví, de Compromís, torna a fixar-se avui en que l'actual president Pérez Llorca, del PP, no ha sigut encara ratificat com a candidat a la reelecció. Núria Moreno.
5: Una gestió, la de Pérez Llorca, segons Baldoví, marcada pel fet que encara no hagi sigut confirmat com a candidat del seu partit, del Partit Popular, per a les pròximes eleccions.
6: És que no tenim un president, tenim un aspirant. Tenim un aspirant al dedazo de Feijó. Com que no tenim un president, això es nota en la seva funció, així en les Corts i en el carrer.
5: Tampoc està encara confirmada oficialment la seva candidatura, la de Joan Baldoví, per això se li ha preguntat avui també i esta ha sigut la seva resposta.
6: Serà un formalisme, però és evident que el candidat a la presidència de la Generalitat serà la persona que està així ostentant la sindicatura del grup de Compromís. A mi, els meus sí que diuen que me volen per a president i a ells, els seus, no li diuen ni ahir què fas.
5: A resposta a Joan Baldoví, el síndic del PP, Nando Pastor.
7: Yo creo que Baldoví es un ingenuo, porque a los candidatos autonómicos del Partido Popular en España los ratifica Génova. A él, si no me equivoco, lo tiene que ratificar un patiburrillo de siglas, un amasijo de egos de izquierda, pues no sé, desde Iniciativa, MES, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña.
5: Per cert, que Esquerra Unida del País Valencià celebrarà l'octubre les seues primàries per a elegir la candidatura a la presidència de la Generalitat en les eleccions autonòmiques de 2027 i anunciarà resultats d'este procés el 3 de novembre. Critiquen des d'esta formació que els acords entre PP i Vox estan erosionant drets socials i afeblint els serveis públics valencians, enfront del que han reivindicat la defensa d'eixos serveis com a eix de la seva alternativa.
8: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACE, MESI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
2: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Són ara les 7 i 25. Tot el funcionariat de la Generalitat treballarà 35 hores setmanals, és a dir, 7 hores diàries. Ho han acordat avui el govern valencià i els sindicats com un pas més, diuen amb dues parts, un pas més cap a la jornada laboral efectiva de 35 hores per a funcionaris i funcionàries. Eva Palomares és la secretària autonòmica d'Administració Pública.
9: Representa un important avanç en el compromís de la Generalitat en la millora de les condicions laborals de les persones treballadores públiques. La implantació de la mesura es realitzarà, a més, sense afectar el compliment de l'objectiu de reducció de la temporalitat en el treball públic.
1: El sindicat d'infermeria SATSE celebra la decisió de la Conselleria de Sanitat d'iniciar els tràmits per a llogar vora 500 vehicles per a les visites mèdiques que metges i infermeres fan a domicili. Una decisió, segons SATSE, fruit de la seva pressió, afirmen haver presentat en 4 mesos una vintena de denúncies de professionals sanitaris que han hagut de fer ús del seu vehicle privat per a desplaçaments de treball. Francisco Martínez Ganga és el responsable de salut laboral de SATSE.
10: El personal ha de transportar desde muestras de sangre, orina, heces, medicamentos peligrosos, material contaminado tras las curas, incluso material pesado como son bombonas de oxígeno con riesgo de incendios, para poder atender a los pacientes. No tienen autorización administrativa de dichos vehículos particulares para prestar un servicio público, tal y como indica la normativa, la DGT.
1: Avui dilluns han declarat davant la jutgessa de la Dana dos bombers, un d'Alzira i un altre de Bunyol. Els dos han vingut a coincidir en que a l'hora de les alerts l'emergència estava més que descontrolada. La magistrada ha obtingut també avui el vistiplau de la Fiscalia i estendrà la fase d'instrucció de la investigació durant 6 mesos més, de manera que mantindrà el control de la causa judicial fins ben entrat el 2027. El sector de l'arròs valencià ha traslladat avui al conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, la necessitat, segons diuen, de frenar les importacions d'este cereal perquè podria provocar que no planten el pròxim any directament. Amparo Sánchez.
11: Recorden les entitats agràries que les importacions de països tercers són ja superiors al consum reial d'arròs. Això suma que algunes marques no identifiquen en l'etiquetat l'origen de l'arròs. Un perjudici més que se suma, segons Nando Durà, de la Unió Llauradora, i José Pascual Fortea, de Avasaja, a la baixada dels preus o les plagues.
12: Si enguany, com està passant en Sevilla, arriba el mes de maig de l'any que ve i encara tenim l'arròs en el graner, no tindrem diners per fer la collita següent i no podrem ni siquera treballar les terres i sembrar.
13: De 0,31 cèntim a 0,33, 0,34 cèntim. Si un cost de per quilo d'arròs estem parlant de 0,54 cèntims per quilo en una collita normal, que enguany no tenim una collita normal, tenim una reducció de collita pel tema de cucat i el tema de l'anòxia, doncs al final va acarrear és que abandonem.
11: Miguel Barrachina traslladarà dimecres la situació actual del sector arrossera a la conferència sectorial i espera una reacció inmediata del govern.
14: Se invoquen esas cláusulas y comencemos a dar una batalla internacional que lamentablemente está perdiendo el arroz valenciano, incida en las decisiones de Bruselas, que es el garante de que esas reglas del libre mercado permanecen, pero sin hacer daño a los productores locales.
11: Els agricultors també demanen protegir a nivell europeu les noves varietats d'arròs que vagin eixint de Líbia amb l'objectiu d'evitar que es planten fora d'Espanya.
1: La Generalitat dona per iniciats els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Serra Calderona. Recordem, va començar el passat 20 d'agost a Sogorb i va acabar estenent-se fins a Gàtova, al Camp de Túria. Esta primera fase d'ajudes compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
15: Les actuacions inclouen la retirada i el tractament de la vegetació cremada, la recuperació de camins i pistes forestals i mesures per frenar l'erosió. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, també destaca el problema en els terrenys de propietat privada.
16: Tenim que esperar, com sempre, una primera reacció natural dels terrenys. Tornem a tindre, altra vegada, la dificultat de que gran part de la superfície afectada és de terreny de titularitat privada, i això comporta un afegit de complicació, que anem a veure si també a nivell legislatiu ja estem treballant.
15: En fases posteriors es preveuen treballs de reforestació. A més, el govern valencià està reforçant la vigilància forestal amb 10 nous observatoris, 9 dels quals ja estan operatius.
1: Ha ingressat a presó provisional un home detingut per la Policia Nacional a Gandia, acusat de pederàstia i de pedofília. Hauria fet fotos de caràcter sexual del seu bebè, també de la filla menor d'edat de la seva parella, i les hauria publicat i distribuït a través d'internet. Tenia antecedents per fets similars a la mateixa Gandia i també a Galícia. En el moment de la detenció, els agents el van trobar amagat en un dels armaris de sa casa. Un jove ha sigut detingut a Vila-real després d'accedir a l'edifici on viu la seva exparella, tot i tindre una ordre d'allunyament i presumptament va agredir-la. La dona va alertar la Policia Nacional i va assegurar que el jove li havia pegat a la cara i, a més, li havia furtat el telèfon mòbil. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
17: Segons informa el diari Mediterráneo, els agents el van localitzar amagat en un pis desocupat del mateix edifici. El detingut portava amagat un ganivet de cuina i durant la intervenció va amenaçar i insultar els policies i es va resistir violentament. Durant el trasllat va colpejar el vehicle policial fins a trencar una finestra

0: i una porta i va arribar a llançar-se per una finestreta amb el vehicle en marxa per intentar escapar. Va ser interceptat de nou i aquest dilluns continua a disposició judicial.
1: També de la pàgina de successos, la Guàrdia Civil està investigant un presumpte apunyalament a Requena. La víctima és un home d'uns 55 anys, es troba ingressat amb pronòstic reservat a l'hospital. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
2: Segons ha pogut saber Onda Cero Requena, la Guàrdia Civil investiga un presumpte apunyalament ocorregut dissabte passat a Requena, en el qual un home hauria resultat ferit per arma blanca. Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil, l'home d'uns 55 anys hauria patit diverses ferides per arma blanca i roman ingressat en pronòstic reservat. Una dona d'uns 47 anys estaria presumptament relacionada amb els fets. Les circumstàncies en les quals es va produir l'agressió continuen sota investigació i de moment no han transcendit públicament més detalls sobre el desenrotllament dels fets ni sobre el possible mòbil. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per esclarir lo corregut.
1: I canvien radicalment de tema, continuen a hores d'ara les deliberacions del que és, està sent el primer campionat de truita de creïlles de la comunitat. S'està celebrant avui dilluns a Alacant. Són dos les categories, truita tradicional i truita amb, que permet introduir un o diversos ingredients a l'ou, la creïlla i l'oli. Ens ho conta tot, Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
3: Sí, esas son las dos categorías, las elaboraciones que han tenido que hacer los participantes de este certamen autonómico dirigido por el crítico gastronómico Rafael García Santos, que será clasificatorio además para el Campeonato de España, un certamen que en su 19ª edición se va a celebrar coincidiendo con la Feria Alicante Gastronómica entre el 2 y el 5 de octubre. La presidenta es Gemma Amor.
4: Donde puede salir el campeón de España de tortilla de patatas, que se hace una promoción y una proyección tan positiva, que Alicante se convierte en un destino gastronómico de primer orden.
3: La consejera de Turismo, Marian Cano, ha inaugurado esta mañana el certamen en el Centro de Desarrollo Turístico de Alicante, acompañada, entre otros, por el presidente de la Cámara, Carlos Baño.
1: Doncs ben pendents, quedem d'aquestes deliberacions finals, com dèiem, primer campionat de truita de creïlles de la comunitat, avui a Alacant. Anem ara amb els esports a veure què és el que està passant al València. Quin cap de setmana que ens ha donat el València, quin cap de setmana. Hola, Edu Esteve.
5: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Però on passa ara mateix l'última hora, que és el que estem contant avui?
5: Per aquesta revolució al València, ahir foren acomiadats el CEO Ron Gurley i el tècnic Carlos Corberán, al mateix temps que es feia oficial l'arribada de Braulio com a nou director esportiu. Braulio s'ha acomiadat avui d'Osasuna en una emotiva roda de premsa en la que ha reconegut que la decisió de fitxar-lo ha sigut del València d'ací.
6: Entonces, después de acabar el partido nuestro, yo sabía de Valencia local que me querían, pero luego tenía que Valencia de lejos darle el ok. Y luego las relaciones personales, también tengo allí buenos amigos dentro del club. Eso es cierto y que los conozco de la anterior etapa. Y luego pues ya esperemos que lo que me han dicho que puedo trabajar, pues lo pueda hacer.
5: I ara Braulio tindrà que escollir el nou tècnic. Mentre demà juga el València davant l'Alavés amb Òscar Sánchez com a tècnic provisional. Diu que ha vist moltes ganes a la plantilla de canviar la situació.
7: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien y estoy convencido que lo vamos a hacer.
5: Y el Villarreal busca desde el snow de la nit a la Cerámica la primera victoria de la temporada. Víctor Fran, buena esprada.
8: Bona vesprada, i ho farà amb la principal novetat de lateral esquerrà, Carlos Romero, qui torna a la convocatòria, presumiblement també a l'11 titular després de perdre's les últimes jornades per lesió. La única baixa en el conjunt groguet en principi, i a no ser de sorpresa, serà la de Juan Foy, qui una setmana més estarà fora de l'equip. S'espera 11 titular de gala per a l'equip d'Iñigo Pérez per tal de buscar la primera victòria de la temporada aquesta nit en la Ceràmica.
5: Gràcies, Víctor. L'Elx empata a Sant Mamés, que podria servir com a punt d'inflexió. Felipe Canals, bona vesprada.
9: Buenas tardes, el Elche frenó la sangría de goles en contra y de derrota, sumando un punto meritorio en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. No hay tiempo que perder, mañana recibe al Real Madrid en el Martínez Valero con la única baja de Iago de Santiago. Martín Anselmi dice que lo más importante es el siguiente partido, por lo que no pensará en exceso en el choque del viernes en Cornellá contra el Español. Y en segunda división, el Eldense sumó su primera victoria del curso tras imponerse en el Molinón al Sporting.
5: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules aconseguís la primera victòria de la temporada. David Esteve, bona vesprada.
10: Bona vesprada, victòria de l'Hèrcules agònica.

0: turiste Shanghai i tal i qual, i de fet està parlant d'ells fa un rato per WhatsApp, perquè un dia va ser un avantatge. Diu, quidra mos que estem entrant a una discoteca. Dic, quina hora serà en Shanghai? Ara tu que veies molt, quina hora serà en Shanghai? En Shanghai seran 6 hores, les 10, 11, 12, 2, 3, 4 del matí, no? 8, 9, 10, 11, 12... Bueno, a saber, o igual la mateixa hora que sí. Bueno, d'aigua.
1: Segur que segur, estan passant de categoria.
0: Dicho lo cual, repetís com podem col·laborar, que això és el més important del món, i enhorabona a la Falla de Sant Roc per fer coses solidàries, coses boniques, i ja està, no? I a Espanya, imagina que és tot. A
1: veure, exacte. El dia 19 de setembre serà la primera dansada solidària en la Falla de Sant Roc, en la plaça Sant Roc, a favor d'Espanya, on tot el món pot col·laborar a través de les nostres xarxes socials, on hi ha un codi QR que es pot escanejar i ahí directament apareix una pàgina on podeu donar la quantitat que cada un vulga. I si no, el mateix dia, així, en el carrer, estarem fent una xicoteta replegar per donar suport a les associacions i sobretot a aquesta associació que és del poble.
0: Pues ja està. I per Paterna, tingui la sort de la desgràcia, la sort i la desgràcia de poder viure les falles de vosaltres en pandèmia. Plantar, sí, bueno, les falles de setembre.
1: Exacte.
0: I pugui anar a Paterna, pugui anar a Borriana, pugui anar a Alzira, pugui estar en molts pobles, i dic per sort de gràcia perquè no tenia que haver passat, però bueno, al final
1: exacte.
0: Pugui disfrutar però, bueno, de moltes falles.
1: Poder,
0: no? Sí, sí.
1: Es
0: sí.
1: Va poder celebrar que això és bo. Justament també tinc enfront a la fallera major que va ser les falles de pandèmia i se li veu en el suís emocionat.
0: Home, claro, aquestes coses són boniques. Pues un dia se veniu per així per la Radio Dona, va, tira.
1: Estiguem
0: en casa. Ara va.
1: Super contents d'estar en tu.
0: Pues ja està. I vos farem, anirem recordant tot així el diumenge tot el que teniu preparat ahir en la falla i tot el que tingueu, ja ho sabeu, si teniu la casa vostra, perquè mos passeu aquesta informació i moltes temps per això, per informar.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies per la col·laboració i enhorabona pel programa.
0: I que replegueu, i que replegueu molt, eh?
1: Exacte, això és
2: l'important. Estem ja en la recta final abans de l'inici de la competició i és que la Supercopa arranca el proper cap de setmana amb la presència de València Bàsquet que jugarà les semifinals davant el Futbol Club Barcelona.
3: Gràcies, Víctor. I a la província de Castelló, en poc més de 5 minuts, arranca la Ceràmica, el partit que tanca la jornada en primera divisió, i on el Villarreal buscarà la primera victòria de la temporada davant del Betis. Els groguers recuperen a Carlos Romero i continuen la baixa de Juan Foyth. Obligats a millorar l'encert en les àrees per millorar, evidentment, els resultats, el tècnic navarrès Íñigo Pérez, això sí, no vol cap tipus d'excuses.
4: Bueno, ese pensamiento creo que es más primario, porque nosotros teniendo que hacer mucho no conseguimos lo que, como decíamos anteriormente, merecemos o queremos, y otros equipos obtienen lo que nosotros deseamos con, en teoría, menos. Pero creo que es algo que te quita mucha energía, que luego la notas en tus vibraciones, y creo que es evitable, creo que es débil y simplista ir hacia ese tipo de pensamientos y sí pensar en que quizás sí que tengas culpa como entrenador, quizás sí que tengas maneras de hacer que los resultados lleguen.
3: Per la seva banda, el Castelló va guanyar a Girona davant del gran aspirant a l'ascens. Per un gol a 2 amb remuntada inclosa, els de la capital de la Plana són líders per segona jornada consecutiva i van deixar una gran sensació de ser l'equip més en forma de la categoria. El tècnic Pablo Hernández té clar que s'han molt reforçat amb aquesta victòria.
5: Obviamente, yo creo que esta victoria nos da mucha confianza después de ir por detrás en el marcador. Sabíamos que es un gran equipo, el Girona tiene jugadores que, bueno, que el año pasado estaban en primera división, que hace dos años estaban jugando Champions. Contra el rival que sea, siempre queremos imponer nuestro estilo, jugar a lo que nosotros sabemos. El llevarte tres puntos de aquí hoy es muy importante para nosotros, para seguir afianzando el trabajo que estamos haciendo día a día y nada, ahora a descansar y a pensar en el siguiente.
3: Deixem la província de Castelló, viatgem fins on de Cero Elx, on esperem que el punt de Samamés siga el punt d'inflexió esta temporada. Felipe Canals, què tal? Bona vesprada.
6: Muy buenas. El Elche ya piensa en el choque frente al Real Madrid tras cortar la mala racha en San Mamés. Empate a 1 ante el Athletic Club de Bilbao. Mañana toca recibir a los de José Mourinho con solo una baja en los franjiverdes, la de Yago de Santiago. El resto a disposición de Martín Anselmi, el técnico del Elche. Por cierto, también Kevin Lomónaco, aunque por decisión técnica está cogiendo ritmo, se ha quedado fuera de la lista en los dos partidos en los que ha estado en Elche ante el Athletic y la Real Sociedad. El Elche sabe que mañana va a estar respaldado por cerca de 30.000 espectadores. Va a haber lleno absoluto en el Martínez Valero para intentar dar la campanada ante un Real Madrid que llegará tras imponerse por 4-1 al Rayo Vallecano. Y en segunda división, el Eldense sumó su primera victoria de la temporada triunfo por 0-1 de los de Josep Ferrando, técnico interino de momento, tras la destitución de Claudio Barragán. El gol de la victoria, obra de Javi Martínez, un eldense en el que ya se nota el efecto Messi, ese principio de acuerdo alcanzado por el astro argentino para adquirir el 100% de las acciones de la entidad del nuevo Pepico Amat. El eldense recibe este sábado a las 6:30 a Eibar en casa y esta semana debe ser decisiva para que se pueda oficializar el traspaso de poderes de la actual propiedad del grupo TH hacia el grupo de Leo Messi, que se convertirá en el nuevo propietario del Club Deportivo Eldense. Hubo algo de polémica durante el fin de semana porque se ha conocido una demanda del expresidente Pascual Pérez al grupo TH, propietario del Eldense, pero diversas fuentes apuntan que no va a repercutir en una operación que está ya encauzada.
3: Gràcies, Felipe. Fem un pas per Onda Cero la Canon. El Hércules per fi coneix la victòria esta temporada. David Esteve, què tal? Bona vesprada.
7: Bona vesprada. Primera victòria del Hércules. Se impuso el conjunto alicantino 1-2 a l'Europa gracias a un gol del discutido Fran Sol en el descuento, en el minuto 95. El delantero madrileño le da los primeros 3 puntos al Hércules después de un arranque dubitativo en el que se perdieron los 2 partidos primeros ante el Real Murcia y el Atlético madrileño. Discutido Fran Sol porque ha estado en la rampa de salida durante todo el verano. Al final se quedó y ayer se reivindicó con ese gol frente al Europa. Un Beto Compañ que se mostró más contento con el resultado que con el juego.
8: Victòria complicadíssima com tots els partits d'aquesta categoria. O sigui, és una categoria que és duríssima, que no hi ha rival que doni una pilota per perduda en cap segon del partit. Nosaltres sabíem el que seria això, perquè ja vam venir l'any passat aquí a Can Dragó a estrenar, més a més, a l'estadi, i sabíem que patiríem, no hi havia més. Ens anem contents pel resultat, però no ens anem contents amb la sensació del joc. Creiem que podem fer-ho millor i que ho hem de fer millor, però és cert que veníem de 2 derrotes seguides i a nosaltres havíem de guanyar per lo civil o per lo criminal, i al final, doncs, bueno, hem sigut capaços d'encertar aquestes 2 accions. És veritat que la primera part sí que hem tingut alguna situació més clara també per poder fins i tot
3: avançar.
8: Les
3: paraules de Beto Compañ, el tècnic de l'Hércules, celebrant aquesta primera victòria del conjunt alacantí aquesta temporada. Fins així la informació esportiva de la Comunitat Valenciana. Més esport a partir de les 11:30 de la nit a Edu Pidal al Radio Estadio Noche per tal de parlar, entre altres coses, d'aquest partit que en menys d'un minut arranca en l'estadi de la Ceràmica entre el Villarreal i el Betis, buscant l'equip d'Íñigo Pérez la primera victòria de la temporada. Els deixem amb la brújula de Onda Cero. Adeu, bona vesprada.
9: Ocasió subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.